0: 91.3 Ripollet Ràdio.
1: Info, butlletí informatiu.
2: Us parla Toni Miralles. Avui obren les inscripcions als casals d'estiu, organitzats per entitats de lleure, esportives i associacions de famílies de Ripollet, juntament amb l'Escola Esportiva Municipal. Es pot fer de manera presencial o en línia. Els casals es faran del 22 de juny al 31 de juliol i disposen d'una variada oferta de tipologies i durades adaptables a les diferents necessitats. No faltaran cap d'elles dies per refrescar-se a la piscina. La plataforma d'entitats de Ripollet ha convocat per aquesta tarda a les entitats locals de tots els àmbits per valorar el moment actual del moviment associatiu. Després de l'exitosa mostra d'entitats al mes de març, la plataforma vol continuar impulsant la col·laboració entre associacions i compartir les dificultats que els suposen noves normatives que limiten les activitats, regulacions de les subvencions i la renovació generacional. I aquest dilluns obre la sala d'estudi nocturna a la Biblioteca Municipal. La sala de lectura allarga el seu horari fins a la 1 de la matinada entre setmana, quan els caps de setmana i els dies festius obrirà de 7 de la tarda a 1 de la matinada. I acabem recordant que divendres passat el president del grup parlamentari del PSC, Ferran Pedret, va comparèixer davant la premsa local per explicar el treball amb entitats del territori. En el cas de Ripollet, es van trobar amb col·lectius de persones amb discapacitat i també de gent gran. També van formar part de la comitiva l'alcalde i primer secretari del PSC de Ripollet, Luis Tirado, el regidor de Cerdanyola i també diputat David González i la regidora ripolletenques Sònia Martín i Eva Herrera. Això és tot de moment. Mentrestant, poden seguir l'actualitat local a la web municipal ripollet.cat i a les nostres xarxes socials Info Ripollet.
0: Ripollet Ràdio.

0: 91.3 Ripollet Ràdio.
1: Info, butlletí informatiu.
2: Us parla Toni Miralles. Avui obren les inscripcions als casals d'estiu, organitzats per entitats de lleure, esportives i associacions de famílies de Ripollet, juntament amb l'Escola Esportiva Municipal. Es pot fer de manera presencial o en línia. Els casals es faran del 22 de juny al 31 de juliol i disposen d'una variada oferta de tipologies i durades adaptables a les diferents necessitats. No faltaran cap d'elles dies per refrescar-se a la piscina. La plataforma d'entitats de Ripollet ha convocat per aquesta tarda a les entitats locals de tots els àmbits per valorar el moment actual del moviment associatiu. Després de l'exitosa mostra d'entitats al mes de març, la plataforma vol continuar impulsant la col·laboració entre associacions i compartir les dificultats que els suposen noves normatives que limiten les activitats, regulacions de les subvencions i la renovació generacional. I aquest dilluns s'obre la sala d'estudi nocturna a la Biblioteca Municipal. La sala de lectura allarga el seu horari fins a la 1 de la matinada entre setmana, quan els caps de setmana i els dies festius obrirà de 7 de la tarda a 1 de la matinada. I acabem recordant que divendres passat el president del grup parlamentari del PSC, Ferran Pedret, va comparèixer davant la premsa local per explicar el treball amb entitats del territori. En el cas de Ripollet, es van trobar amb col·lectius de persones amb discapacitat i també de gent gran. També van formar part de la comitiva l'alcalde i primer secretari del PSC de Ripollet, Luis Tirado, el regidor de Cerdanyola i també diputat David González i la regidora ripolletenques Sònia Martín i Eva Herrera. Això és tot de moment. Mentrestant, poden seguir l'actualitat local a la web municipal ripollet.cat i a les nostres xarxes socials Info Ripollet.
0: Ripollet Ràdio.
3: Estás escuchando el gramófono.
4: Once de la mañana, dos minutos. Hemos escuchado el boletín horario. Y ahora, ¿qué tal si escuchamos ese Pick of the Phone? Él es F.R. Davis.

0: Butlletí informatiu.
1: Us parla Toni Miralles. Avui obren les inscripcions als casals d'estiu, organitzats per entitats de lleure, esportives i associacions de famílies de Ripollet, juntament amb l'Escola Esportiva Municipal. Es pot fer de manera presencial o en línia. Els casals es faran del 22 de juny al 31 de juliol i disposen d'una variada oferta de tipologies i durades adaptables a les diferents necessitats. No faltaran cap d'elles dies per refrescar-se a la piscina. La plataforma d'entitats de Ripollet ha convocat per aquesta tarda a les entitats locals de tots els àmbits per valorar el moment actual del moviment associatiu. Després de l'exitosa mostra d'entitats al mes de març, la plataforma vol continuar impulsant la col·laboració entre associacions i compartir les dificultats que els suposen noves normatives que limiten les activitats, regulacions de les subvencions i la renovació generacional. I aquest dilluns s'obre la sala d'estudi nocturna a la Biblioteca Municipal. La sala de lectura allarga el seu horari fins a la 1 de la matinada entre setmana, quan els caps de setmana i els dies festius obrirà de 7 de la tarda a 1 de la matinada. I acabem recordant que divendres passat el president del grup parlamentari del PSC, Ferran Pedret, va compareixer davant la premsa local per explicar el treball amb entitats del territori. En el cas de Ripollet, es van trobar amb col·lectius de persones amb discapacitat i també de gent gran. També van formar part de la comitiva l'alcalde i primer secretari del PSC de Ripollet, Luis Tirado, el regidor de Cerdanyola i també diputat David González i les regidores ripolletenques Sònia Martín i Eva Herrera. Això és tot de moment. Mentrestant, poden seguir l'actualitat local a la web municipal ripollet.cat i a les nostres xarxes socials Info Ripollet.
2: Ripollet Ràdio.
3: Estás escuchando el gramófono.
4: Comenzamos con marcha esta última hora ya, la que nos llevará hasta el punto de la una de la tarde. Escuchamos el tema principal de la película Flashdance. Ella es Irene Cara y su What a Feeling.

0: Butlletí informatiu.
1: Us parla Toni Miralles. Avui obren les inscripcions als casals d'estiu, organitzats per entitats de lleure, esportives i associacions de famílies de Ripollet, juntament amb l'Escola Esportiva Municipal. Es pot fer de manera presencial o en línia. Els casals es faran del 22 de juny al 31 de juliol i disposen d'una variada oferta de tipologies i durades adaptables a les diferents necessitats. No faltarà en cap d'elles dies per refrescar-se a la piscina. La plataforma d'entitats de Ripollet ha convocat per aquesta tarda a les entitats locals de tots els àmbits per valorar el moment actual del moviment associatiu. Després de l'exitosa mostra d'entitats al mes de març, la plataforma vol continuar impulsant la col·laboració entre associacions i compartir les dificultats que els suposen noves normatives que limiten les activitats, regulacions de les subvencions i la renovació generacional. I aquest dilluns s'obre la sala d'estudi nocturna a la Biblioteca Municipal. La sala de lectura allarga el seu horari fins a la 1 de la matinada entre setmana, quan els caps de setmana i els dies festius obrirà de 7 de la tarda a 1 de la matinada. I acabem recordant que divendres passat el president del grup parlamentari del PSC, Ferran Pedret, va compareixer davant la premsa local per explicar el treball amb entitats del territori. En el cas de Ripollet, es van trobar amb col·lectius de persones amb discapacitat i també de gent gran. També van formar part de la comitiva l'alcalde i primer secretari del PSC de Ripollet, Luis Tirado, la regidora de Cerdanyola i també diputat David González i les regidores ripolletenques Sònia Martín i Eva Herrera. Això és tot de moment. Mentrestant, poden seguir l'actualitat local a la web municipal ripollet.cat i a les nostres xarxes socials Info Ripollet.
0: Ripollet Ràdio.

0: 91.3.
1: Són les 5.
0: 91.3. Ripollet Ràdio.
2: Info. Butlletí informatiu.
3: Us parla Toni Miralles. Avui obren les inscripcions als casals d'estiu, organitzats per entitats de lleure, esportives i associacions de famílies de Ripollet, juntament amb l'Escola Esportiva Municipal. Es pot fer de manera presencial o en línia. Els casals es faran del 22 de juny al 31 de juliol i disposen d'una variada oferta de tipologies i durades adaptables a les diferents necessitats. No faltaran cap d'elles dies per refrescar-se a la piscina. La plataforma d'entitats de Ripollet ha convocat per aquesta tarda a les entitats locals de tots els àmbits per valorar el moment actual del moviment associatiu. Després de l'exitosa mostra d'entitats al mes de març, la plataforma vol continuar impulsant la col·laboració entre associacions i compartir les dificultats que els suposen noves normatives que limiten les activitats, regulacions de les subvencions i la renovació generacional. I aquest dilluns obre la sala d'estudi nocturna a la Biblioteca Municipal. La sala de lectura allarga el seu horari fins a la 1 de la matina d'entre setmana, quan els caps de setmana i els dies festius obrirà de 7 de la tarda a 1 de la matinada. I acabem recordant que divendres passat el president del grup parlamentari del PSC, Ferran Pedret, va compareixer davant la premsa local per explicar el treball amb entitats del territori. En el cas de Ripollet, es van trobar amb col·lectius de persones amb discapacitat i també de gent gran. També van formar part de la comitiva l'alcalde i primer secretari del PSC de Ripollet, Luis Tirado, el regidor de Cerdanyola i també diputat David González i les regidores ripolletenques Sònia Martín i Eva Herrera. Això és tot de moment. Mentrestant, poden seguir l'actualitat local a la web municipal ripollet.cat i a les nostres xarxes socials Info Ripollet.
0: Ripollet Ràdio.

0: Són les 6.
1: 91.3 Ripollet Ràdio.
2: Info. Butlletí informatiu.
3: Us parla Toni Miralles. Avui obren les inscripcions als casals d'estiu, organitzats per entitats de lleure, esportives i associacions de famílies de Ripollet, juntament amb l'Escola Esportiva Municipal. Es pot fer de manera presencial o en línia. Els casals es faran del 22 de juny al 31 de juliol i disposen d'una variada oferta de tipologies i durades adaptables a les diferents necessitats. No faltarà en cap d'elles dies per refrescar-se a la piscina. La plataforma d'entitats de Ripollet ha convocat per aquesta tarda a les entitats locals de tots els àmbits per valorar el moment actual del moviment associatiu. Després de l'exitosa mostra d'entitats al mes de març, la plataforma vol continuar impulsant la col·laboració entre associacions i compartir les dificultats que els suposen noves normatives que limiten les activitats, regulacions de les subvencions i la renovació generacional. I aquest dilluns s'obre la sala d'estudi nocturna a la Biblioteca Municipal. La sala de lectura allarga el seu horari fins a la 1 de la matinada entre setmana, quan els caps de setmana i els dies festius obrirà de 7 de la tarda a 1 de la matinada. I acabem recordant que divendres passat el president del grup parlamentari del PSC, Ferran Pedret, va compareixer davant la premsa local per explicar el treball amb entitats del territori. En el cas de Ripollet, es van trobar amb col·lectius de persones amb discapacitat i també de gent gran. També van formar part de la comitiva l'alcalde i primer secretari del PSC de Ripollet, Luis Tirado, el regidor de Cerdanyola i també diputat David González i les regidores ripolletenques Sònia Martín i Eva Herrera. Això és tot de moment. Mentrestant, poden seguir l'actualitat local a la web municipal ripollet.cat i a les nostres xarxes socials Info Ripollet.
1: Ripollet Ràdio. Ripollet Ràdio.

0: Des de fa 25 anys, Ripollet Ràdio, sempre al teu costat.
1: 91.3 Ripollet Ràdio.

0: Són les 7.
1: 91.3 Ripollet Ràdio.
2: Info. Butlletí informatiu.
3: Us parla Toni Miralles. Avui obren les inscripcions als casals d'estiu, organitzats per entitats de lleure, esportives i associacions de famílies de Ripollet, juntament amb l'Escola Esportiva Municipal. Es pot fer de manera presencial o en línia. Els casals es faran del 22 de juny al 31 de juliol i disposen d'una variada oferta de tipologies i durades adaptables a les diferents necessitats. No faltarà en cap d'elles dies per refrescar-se a la piscina. La plataforma d'entitats de Ripollet ha convocat per aquesta tarda a les entitats locals de tots els àmbits per valorar el moment actual del moviment associatiu. Després de l'exitosa mostra d'entitats al mes de març, la plataforma vol continuar impulsant la col·laboració entre associacions i compartir les dificultats que els suposen noves normatives que limiten les activitats, regulacions de les subvencions i la renovació generacional. I aquest dilluns s'obre la sala d'estudi nocturna a la Biblioteca Municipal. La sala de lectura allarga el seu horari fins a la 1 de la matinada entre setmana, quan els caps de setmana i els dies festius obrirà de 7 de la tarda a 1 de la matinada. I acabem recordant que divendres passat el president del grup parlamentari del PSC, Ferran Pedret, va compareixer davant la premsa local per explicar el treball amb entitats del territori. En el cas de Ripollet, es van trobar amb col·lectius de persones amb discapacitat i també de gent gran. També van formar part de la comitiva l'alcalde i primer secretari del PSC de Ripollet, Luis Tirado, el regidor de Cerdanyola i també diputat David González i les regidores ripolletenques Sònia Martín i Eva Herrera. Això és tot de moment. Mentrestant, poden seguir l'actualitat local a la web municipal ripollet.cat i a les nostres xarxes socials Info Ripollet.
1: Ripollet Ràdio.
4: ¿Quieres estar al día de las últimas novedades musicales?
5: No te quedes atrás
4: y escucha Top Música Nueva, el programa de radio oficial de la página de estrenos Líder. Vota por tus estrenos favoritos. Descubre las canciones más nuevas. Disfruta de los mejores éxitos del año. Todo esto y mucho más en Top Música Nueva.
5: En Top Música Nueva.
4: Todos los lunes a las 9 de la noche, aquí en Ripollet Radio.
6: Ei, el podcast de Mama Vull Ser Artista es trasllada a Ripollet Ràdio.
7: Mama, vull ser artista!
6: Cada quart dimecres de mes ens podràs escoltar a partir de les 9 de la nit.
8: Parlarem i farem coti per coti de l'actualitat artística. Xuls, acabes la falca?
9: Clar que sí! Por un beso de la flaca yo daría lo que fuera. Por un beso de ella, aunque solo uno fuera. Por un beso...

0: Upward Bound Experience.
1: Viatge a Ongo Bongo, al planeta dels somnis.

Aquí acaba l'edició d'avui de Viatge a Ongo Bongo. Fins la propera emissió. Feliç viatge a Ongo Bongo, al planeta dels somnis.